Aquests són els nostres consells. Fruita fresca. La fruita dura més temps amb bon aspecte si la col·loqueu dins la fruitera en la coa per amunt. Però alerta, perquè en les pomes és el contrari. Heu de posar la coa per avall.

Coneguem les nostres dites i refranys. El que no agrada als ulls no agrada a la boca. La bona presentació o aparença externa d'una persona o cosa influeix molt en l'elecció o en el judici que n'han de formar.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en el Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

nostres consells. Forats a la fusta. Si teniu qualque moble de fusta amb forats, el podeu arreglar de la següent manera. Si és de color fosc, mescleu massilla en cafè instantani i apliqueu tot d'una, deixant ben llisa la superfície. Si la fusta és de color clar, mescleu la massilla amb farina de blat.

coneguem les nostres dites i refranys. Allà on ell posarà el drap, jo hi posaré les tisores. Es diu per indicar una gran enemistat o antagonisme entre dues persones.

0: Som l'Eugènia Tobin, dels Vall de Mosa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Aquests són els nostres consells. Un jardí sense caragols. Si no voleu que un excés de caragols facin malbé el vostre jardí, tireu per davant les plantes les cendres que quedin de la foganya. Resulta increïble.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfon 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. En temps de fam no hi ha pa dur. Vol dir que quan hi ha escassesa d'una cosa, s'accepta aquesta encara que resulti poc acceptable.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Llana groguenca. Teniu una peça de llana blanca que s'ha tornat groguenca? La manera de recuperar el seu color és deixar-la en remull durant 24 hores amb aigua freda, a la que hi posareu el suc de dues llimones per cada litre d'aigua. El dia següent, rentau-la amb detergent per prendes delicades. Aclariu i llest.

coneguem els nostres dites i refranys. Ves amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat a estrens que puguin ser perjudicials.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.
4: La salut i la libertat es prenda de gran valia, que nadie la reconoce hasta que la ve perdida. Soy Carmen Blanco, la tía de Manu Blanco. Ahí va, ya está.

Aquests són els nostres consells. Relaxar els peus. Per tenir els peus relaxats i en bon estat, bulliu 100 grams de menta. A continuació, coleu i afegiu aigua freda i poseu-lo dins un rivell. Deixeu els peus en remull uns 10 minuts.

0: Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.
1: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant. I al meu voltant girava el món com ha fet sempre. Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

coneguem les nostres dites i refranys. Si dones abans de morir, no et faltarà sofrir. Vol dir que les donacions en vida solen dur mal resultat en el donador.

0: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
1: Tornen les havaneres al Port de Sóller. 14a trobada d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada amb bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trui, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
2: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
3: Uf, quina calor! I avui què feim?
4: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
3: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
4: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
3: Aquest estiu no fa falta anar al llac més.
5: Hidroparc Alcudi. Això és que a teva.
6: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
7: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Descubre Trasglobs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Trasglobs.
2: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies 19 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
1: Cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
3: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
4: Som de Cati de Lluvià.
5: I d'Ave de Can Picafort, som en Bernat.
6: Som de Maria Lleida d'aquests concos.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblid de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un soc

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Aqualand estrena dos nuevas vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualand del Arenal te está esperando.
4: Hola, Radio Murta, son de Coloma de Sant Oliva, Manu. Per qualsevol dematí me pot posar dues cançons de Nelia Soler, ses que vulguis i ses que t'agradin, perquè jo, a nosaltres, mos agraden totes d'ells. La vull dedicar per mi home, per sa nostra filla, per nostra netat, per nostre gendre que mos va deixar ara, dia 12, a fer, farà dos, 5 anys, 6 anys, i també per meu fiol, que dia 12 de juny també m'ho va deixar, ben jove. Bueno, pues també per na Maria de Petra, la primera, per na Nati de Son Oliva, per na Eulàlia del Papito i en José Luis de Son Ferrial, per na Fina de Son Serra, per na Francisca de Menorca, per totes aquestes amigues que el dijous ens reunim, per totes elles, i per totes aquestes persones que estan a la seva en soledat. I per aquestes persones de Son Oliva que me diuen que m'escolten, pues també va per elles. Ells ja saben qui som. Un beso molt fort per tots i per tu i per en Vicenç, lo millor de lo millor, com moltes vegades dic. Gràcies, Manu.

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 del matí a 2 del migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: A que a lo millor hay un lloc on el fot xerra i se quan respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, quan sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar una canción que escuché ayer. Era sobre Radio Murta, Mano Blanco, y es preciosa la canción. La pusisteis cuando terminó el programa, al ratito. Es que no sé cómo se llama. Vale, Manu, se la quiero dedicar a todos, o la dedico a todos vosotros, los que hacéis el programa, y a toda esta gran familia que es Radio Murta. Muchísimas gracias, Manu, tú sabrás cuál es. Hasta luego.

0: En Baleares, miles de casas de campo y pequeñas urbanizaciones solo pueden tener internet lento e inestable. Una conexión a internet que produce cortes y lentitud. Pero existe una tecnología inalámbrica que en Iberred llevamos instalando desde el 2007 con más de 26.000 instalaciones. La tecnología WiMAX, instalada por Iberred, da internet de alta velocidad a las casas de campo y residencia de fuera de núcleos urbanos. Más información en nuestras oficinas, en iberred.es o en el 971078103. Iberred, especializados en llevar internet donde otros no llegan.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mig al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
3: Hola, bon dia, Ràdio Murta. Mira, som de Francisca de Menorca i voldria, si pot ser per dia 16, la cançó Un Año Más per José de Les. I la dedic a la Rocío, la meva bisnieta, que és el seu cumpleaños. I a la meva neboda de Mari, que li diuen de Machani, també, que és el seu cumpleaños. De passo a tots els que escolten Radio Murta, com per exemple la Lluïsa Dinca, l'Àngela de la Torre, el senyor Tomàs Navarro, la Maria Magdalena de Santinyí, la Issa de Rafalnau, la Maria de Palma, la Nati de Son Oliva, la Fina de Son Serra, la Coloma de Son Oliva, la Margarita de Campanet, la Maria de Petra, en l'Àlia de Sant Ferriol i per locutor i tots els que escolten Ràdio Murta, per el meu fill, nets i bisnets, i ha estat ara net, que ja té 3 anys. Gràcies, bueno, si pot ser, per aquest dia, que és el cumpleaños de la meva neta, Rocío, i de la meva neboda, Mari. Vale? Gràcies. Moltes gràcies.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
1: Va de mariner!

0: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
2: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
3: A nadie le gusta esperar. Ni ducharse con agua fría. Ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: Buenas tardes, hermano. Soy María de Pedro. Te creéis, pero vos, si me podrás hablar una canción, no sé, de los patches. Y lo dedico a Ana Disco de Menorca, a Ana Coloma de San Oliva, a Ana Nati, a Ana Miquel de Rafal, a Ana Tomás Navarro, a Ana Lluís Adinca, a tu i a tota la teva família, a Ana Eulària de Sant Ferriol, a Ana Maria Antònia de Llum Major, a Ana Joana i a Ana Joana i a Ana Pep de Llum Major, a... i en Antònia, en Maria Antònia d'Espoldes, i en Maria Magdalena de Falanich, en Maria Antònia de Campos, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Margalida de Campanet, i a tots els que criden a Ràdio Murta, a tots. A sa mare d'Anabel Ciana, una Catalina de Gall, a sa seva filla Anabel, i a tota sa seva família, i a tota, però, a tots els teus fills, i a tots els teus nets, a tots. En Francisco Munà i a sa seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, en Marga del Brollador i en Carles, en Apoloni i en Bernat, i en Quixer, el seu camarer, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en Miquel Cotó i la seva dona, en Francisco Tangioni i en el seu home, en Maria Antònia de la Carnisseria, en Maria i en Mateu, en Maria i en Simó, en Magdalena de Sant Guineu, i la seva germana, i en Florentina de Petra, a la seva filla, i a... i el seu fill, i el seu net, i a tots els que criden a Ràdio Murta, a tots els meus fills, i a les meves nores, a tots, i als meus nets, a tots els bisnietos, a tots. Si pot passar per demà, pot posar l'hora que vulguis perquè seré que nostre. Sinó un altre. Adeu.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
1: Uf, quina xulo. I avui què fem?
2: Pues fàcil, mon anant cap a Hidropark.
1: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, amb diversió per tota la família.
2: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
1: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcudi, això és que a teva.
3: Bon dia, Ràdio Murta. Som en Xisco dels Bunyols. Com estem? Volia escoltar una cançó que se diu Alin. Si és possible, cantada per Nino Azorín. Moltes gràcies. Salut!

0: Hey Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Hola, soy Sergio de Puigpunyent. Quería pedir una canción It's My Life.

0: aquest setembre. Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Tornen les habaneres al Port de Sóller. 14a trobada d'habaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada amb bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trull, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Tuberies netes. Perquè les tuberies de que vostre estiguin netes i la grasa que s'acumula dins elles no redueixi el part de l'aigua, tireu una vegada a la setmana dins els desaigües una escudella de soda, de sifon i una altra de vinagre. Poseu el tap i deixeu que actuï uns 10 minuts. Després, deixeu que corri l'aigua calenta. Si sou constant, no tindreu mai problemes d'embossos.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? Ir a punt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
4: Hola, soy Nuria Fergo y quería felicitar a Radio Murta por muchos años más y a seguir así poniendo música de la buena. Besazo, en especial para Manu.

Coneguem les nostres dites i refranys. Com més dormen, més son tenen. Se diu referint-se a persones que dormen molt.

0: van Pau de Solla.
1: Ja són les encisques de Sant Ferriol.
2: A Mena Coloma de Son Oliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca. Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
3: Allà a la 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

Aquests són els nostres consells. Xicle en els cabells. Si el vostre fill o filla se li ha aferrat un xiclet en els cabells, abans de tallar, proveu de donar un massatge amb un pot de llet desmaquilladora de la que soleu utilitzar normalment. Veureu com se desferra amb facilitat.

0: El sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua no se perd tota per un lloc. Ho diuen per significar que generalment la culpa no és d'un tot sol, sinó de les dues parts.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja d'escapvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Namam Gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Tornen les havaneres al Port de Sóller. 14a trobada d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els dos dies a les 18:30 des de Palma i tornada amb bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trull, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.

0: Santa Catalina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grupway. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 €, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupway.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Aquests són els nostres consells. Taques de mostassa. Vos heu fet una taca de mostassa a una peça de roba? Si s'ataca recent, banyeu-la en sordits o mig amb una mescla d'aigua i unes gotes de detergent suau. I a continuació, passeu per damunt s'ataca una esponja banyada amb una mescla d'aigua oxigenada i amoniac.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Un any més que antany, com la mula de rector, per respondre a qui demana sa edat.

0: Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb Sopetit Comerç.

0: Azul marino, New Travel.
1: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 o decotexbalear.com.
0: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
2: En qualsevol etapa de la vida, l'activitat i el moviment són salut. Amb el temps, ens pot costar una mica més, però caminar, els estiraments i els exercicis suaus ens ajuden a mantenir la força, l'equilibri i l'estat d'ànim, i amb això, la nostra autonomia. Des de la Comissió de Cura a la Gent Gran del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, vos animam a mantenir-vos actius. No fa falta fer grans esforços, pujar escales, aixecar-se i asseure's un parell de vegades o moure braços i cames. Tot suma. I també és important treballar la força. Amb petits objectes, com botelles d'aigua, un parell de dies per setmana, vos ajudarà a millorar la mobilitat i l'equilibri. El moviment és vida.
0: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.

Aquesta cançó. Realment en el seu moment va ser tot un èxit. Molt d'any després, quan jo estava de baretos i aquestes coses, això ho posaven i tothom ho ballava, la joveneia.

en Camilo Sesto, faria 80 anys. El disfrutarem aquí. No quiero más. A Ràdio Murcia, d'aquí una hora i mitja. Melancolia. Vamos, Camilo. Aquí un servidor, el teu amic Manu Blanco. Mare meva, quantes coses t'he de contar. Tens plans per dissabte de la setmana que ve? Aquest cap de setmana tenim la Fira d'Esports. I dissabte de la setmana que ve me'n vaig i tu vendràs en jo a Cipòdrom Son Pardo. Era de ni ser ni serenitat se vuelve locura. A una gran festa. Hi haurà gent que anirà vestida d'època. Com aquell temps. I d'altres que no. Elles se posaran Pamela. I el senyor Escapell. M'encanta. I ja no puedo más. Ya no puedo. Hats and horses. Ja te contaré. Sombreros i caballos. Ja no puedo más. Amb aquest servidor mitjà.

0: això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digue on esteus de mig. Ràpidament anem amb la primera cridada. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes, hola.
0: Amb qui xerram?
1: Pues perdona que una paraula. Sí, que el senyor té de 80, jo en té 82, quan ell va néixer tenia 2 anys.
0: Sí, tu tenies 2 anys, però aquest senyor va morir.
1: Sí, ho sé, m'encanta,
0: jo m'encanta. Sí, sí, amb qui xerram, idò?
1: Lluïsa.
0: Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
1: Volia escoltar Baila Mulata, con Manu Blanco.
0: Ah, molt bé, aquí en Los Inhumanos. I a qui ho dediquem?
1: Això, pues és de Ràdio Murta. Esteu fions, de tu, tot és que li agradi.
0: Molt bé.
1: Som gràcies a tothom. Vale.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Gràcies a tu, Manu.
0: Adéu. No quiero más vida que su vida. Ale, ale, a continuació, Los Inhumanos i esteu amic Manu Blanco. No has vist el videoclip per internet? Tu posa Manu Blanco, Inhumanos, Baila Mulata, faràs una riaia. Aquells animals valencians me varen tirar d'un barco alta mà. Sí, sí, en una casa de bacos.
2: Tornen les havaneres a Port de Sóller. 14a trobada d'havaneres a la platja del Repic. Esdeveniment gratuït, amb el passeig en barca, el rom cremat i les agrupacions musicals. Divendres 18 i dissabte 19 de setembre. Tren de Sóller disponible els 2 dies a les 18:30 des de Palma i tornada en bus. Venda d'entrades a l'estació del tren. A Palma, per 13 euros. Organitzat pel grup Trull, Ràdio Mallorca Cadena SER i Ajuntament de Sóller. Col·labora el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Balears.
3: Hola, soy Sergio Aguado, cantante del grupo Los Inhumanos. Sí, sí, esos de qué difícil es hacer el amor en un 5000, me duele la cara de ser tan guapo y tal, tal, tal, tal. Bueno, pues quería enviaros en nombre de todo mi grupo, que somos muchos, muchos, muchos, quería enviaros un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Murta. Nos vemos pronto por Mallorca. Hasta pronto.

0: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Nam, amb bons consells, recomanacions, suggerències com aquesta de Subministros Calvià.
2: I a continuació, una altra petició. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb en Miquel de Rafal.
2: Què t'escolta, Miquel?
3: Per mira, de DJ Shash, la cançó Adelante.
2: A qui ho dediquem?
3: Per mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que m'ho escolta, de Maria de Petra, de Nati de Sant Oliva, de Nenes Places Columnes, i moltes gràcies, com sempre, per tot, Manu. I bones tardes per tothom.
2: Gràcies, bones tardes. Adéu.
3: A tu sempre. Gràcies.
1: Na Margalida Aguiló i el seu equip vos conviden a anar a Muro. No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. A Yespa Bau, mos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.

0: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Fonsarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Fonsarrápita.
1: Els que són increïbles els professionals, els mestres artesans del
2: Fons Sarrápita. Anem amb una altra cridada. Bones tardes.
3: Hola, Manu.
2: Hola, amb qui xerram?
3: En Inés.
2: Qui hem d'escoltar, Inés?
3: Pues mira, la medalla que la cuenta tres, que fa molt de temps que no l'he sentit.
2: Molt bé, i aquí ve que?
3: Pues de tal que l'he tenido pues a ser venceres per nanati, rei.
2: Molt bé.
3: És un detallista.
2: Gràcies. A qui li dediquem The Final Countdown?
3: Anna Miquel, després de Sol. Anna Dana, que és una loca que està aquí, que no té coneixement. I hi ha Nati de Sant Oliva. A tu, Anna Maria de Tolleric. I a tots els que els agradi. Que
2: molt bé, i d'ara mateix la posant. Gràcies per telefonar, bones tardes.
3: Gràcies a tu, rei.
2: Adéu, bones tardes.
1: Mos esperen, com vos dic, mos esperen de Ves Muro.
4: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

0: 964-203-674.
1: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. I és que torna la Fira de l'Esport en el marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esport Sant Moix. Aquest dissabte i aquest diumenge de 9 i 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Sant Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport de Sant Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. I a l'escenari, en escalafal del Grup Güell, hi haurà una festassa amb ball de bot, grups juvenils, esteu amic, un servidor, Manu Blanco, en Carluski, Tanga Team, i també l'actuació estel·lar d'en Joan Changuito. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca! Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
4: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
0: Així és, així és, que m'anam a Egipte, m'anam al Cairo, m'anam en el museu fantàstic a disfrutar d'un lloc únic, però a part en la millor companyia. Això sí que t'ho puc assegurar, en la millor companyia. Jo hi seré, espero que tu puguis venir amb nosaltres i disfrutar també d'aquesta creuer per el riu Nilo. Mira si en farem de coses. Així que ja ho saps. Avui, com te comentava, pots, encara queden places a qualsevol oficina d'Halcón Viajes, i com te comentava, avui tindrem un especial, Camilo Sesto, que avui faria 80 anys. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión.
5: Gasolinera BP Las Palmeras. En carretera Arenal, Cabo Blanco, kilómetro 3,5. Teléfono 971-740739. 74-0739.

0: Pues
1: soy Leslie, cantante de los T-Rex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades, muchas felicidades a todos.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 de matí a 2 de migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Així que ja ho sabeu, que se moren los feos i molt més aquest diumenge a les 12 del migdia a Sant Moix.
0: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Hola, va, estar hermano i companyia.
0: Hola, amb qui xerram?
3: Amb el Lluís de Mercó.
0: Què hem d'escoltar, Lluís?
3: Que te podes escoltar amb José Vélez un any més.
0: I a qui ho dediquem?
3: Bé, bueno, podem dir que hi ha una persona que demà fa la festa. Que si no, una festada. Perquè me sembla que avui ja no tenia preparat per demà, avui vull fer una festapa enorme. Perquè en Francisco de Manolla fa demà 90 anys.
0: Ah, i de molts anys per ella.
3: I que avui ha de fer una festada.
0: Molt
3: bé. I tot des d'aquí, pues, que hi hagi molts anys per ella i per tota la família. I per la Benneta que espera. El Bennet.
0: Molt bé, i de molts anys per ella.
3: Sí, a veure, que molt bé per tots.
0: A molt bé, i de molts anys de ser tatarabuela menorquina.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Lluís, bones tardes.
3: Bones tardes.
2: A Menorca, mos escoltau a la 90.8.
4: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
5: Blanca terra, gust amb arrels.
6: Queridos amigos y amigas de Radio Murta, soy José Vélez, les mando un abrazo muy entrañable a todos y a todas y quería decirles que gracias por poner mi música y gracias porque exista esta emisora que recuerda canciones del pasado. También un abrazo muy muy cariñoso para mi amigo Manu Blanco. Hasta pronto. Que sean felices.

0: Buenas, les habla Diango. ¿Qué tal, amigos de Radio Murta? Soy Diango, de mi casa, desde Barcelona. Amigos de Radio Murta, quiero mandarles un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, porque me consta que aquí aún se emiten canciones románticas, que es lo más importante de nuestra vida. Y quisiera mandar un saludo especial para todos ustedes, porque sí, me consta y me han dicho que, por supuesto, la música romántica está en vuestros corazones. Un saludo para todos ustedes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

0: ¿Tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
1: Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Jo seré a l'Hipòdrom Son Pardo, atenció, a una festassa que farem el pròxim dissabte, dia 26, a partir de les 11 des de matí. Hats and Horses, que és cavallos i sombreros, sombreros i cavallos. Set senyores podran anar amb Pamela i els senyors en capell. No me diguis que no t'agrada. Molt bé, a continuació tindrem un especial fantàstic d'en Camilo VI, que avui hagués fet 80 anys. El seu amor platònico i la seva parella a cançons i a més coses, ja no deixar de Jesucristo Superstar i de més, és la meva amiga Ángela Carrasco.
2: Hola amigos de Radio Murta, soy Ángela Carrasco y le estoy enviando un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Gracias por oír mis canciones, gracias por todo lo bonito que hacéis. Venga, un beso fuerte, Ángela Carrasco, para todos ustedes.

0: pienso a todos ustedes. Gracias por oír mis canciones. Gracias por todo lo bonito que hacéis. Venga, un beso fuerte, Ángela Carrasco, para todos ustedes.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
3: I d'ací fins al programa, fins aquí el programa d'avui. I ara ve el programa especial Camilo Sesto, que avui

no te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. A Yespa Bau, vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.

0: Ουφ, τι είναι και όλο, για βουί και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και από υδροπάρκ.
0: Sí, sí, está obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Cuinem amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som d'Antònia de la Reta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta!
4: Aquestes cançons, quan les sents en fora, de Mallorca, te punyen. Saps què t'he de dir? En castellà es diu Teurgan.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

Hola, amics de Ràdio Murta. Una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor, segur que amb la música que ens posa el Manu, disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i adeu-siau.

Aquests són els nostres consells. Roba d'hivern. Quan guardeu la roba d'hivern, no oblideu d'introduir dins els armaris uns saquets en cotó i pell sèquir de llimona. A més de donar una bona olor a tota la roba, mantindran a ratxa a ses arnes.

Hola, soc la Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

coneguem les nostres dites i refranys. Un dia que volia menjar carn, penjaren el carnisser. Ho diuen quan un incident casual impedeix complir un propòsit.

0: Sant Àngels de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí.
2: Andacati, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...